agafa una mica pel fons, després et puja i és el foc. Espera que t'obri la rampa

l'aire engrapat damunt la vorera, com una flor de la marea. I ara et prenc en el meu cometa, amb el teu ventre cap a terra. Al Labrador hi dormirem, amb els seus rems que abraçarem. La teva petxina, la

Pues m'asseny i dono el bon dia i les tres padres nostres i les cinc a llum. I quan me despedeix sempre li dic si vull una cosa o una altra li deman i al final li dic ajuda-nos que trobis que fa més falta de la família.